0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista biarnés pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defend la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclod publicò la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutto un occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha de leggi. Un libro de tesi tutto spla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, e spasla di un universitari mas di nome che sapso che diz e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliat tutto sa vida sulla question linguistico de mes pla d'autros tematicos. Ninja que l'ensatge de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaire crític sul biais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una pla grande finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autu se contento pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maig, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquell projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el mai nou tribunal administratiu refusat els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Els jutges decidigueren que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afortido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerèrum també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments dels científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apelació Tolosana, que autoritzat la repressió